0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, divendres 14 d'agost del 2026. La previsió de l'oratge. Més calor.
1: L'oratge.
0: 35 graus de màxima, 22 de mínima en una jornada que tindrà la vesprada nuvolada. Pòrtic d'un cap de setmana inestable que podria deixar algun ruixat ocasional. Vent del sud-est que al llarg del dia girarà de l'oest arribant als 35 km hora. L'índex ultravioleta està en nivell 8. Una jornada pòrtic també del festiu de demà, dia de la Mare de Déu d'agost, i amb molta activitat festiva per tot arreu i especialment en els municipis costaners i també de la nostra zona, de la nostra comarca. Al marge d'això, pendents també del tema de la recuperació forestal per aquest incendi patit així en la zona. Han hagut altres també en la província de Castelló, malauradament, dies enrere. Ja saben que aquesta setmana havies començat en l'Ajuntament de la Baixa Finestra Única per tractar d'informar i de canalitzar aquestes ajudes urgents que s'han establert per l'incendi forestal. En quant a la recuperació en si, que ja sabem que també per a veure l'eclipsi de passat dimecres per nivell de preemergència 3 se va prohibir l'accés als parcs naturals, a les muntanyes, etc. De cara a anar recuperant tot allò que s'ha perdut, que l'incendi ens ha llevat, Massegar, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Vall.
2: Estem donant els passos en la regidoria i en coordinació sempre en la Generalitat i sobretot en la gent forestal que tenim associats a la nostra zona per veure quins són els millors llocs on podem actuar i on podem posar tots els esforços de la gent de la Vall i de l'Ajuntament de la Vall per a que tinga èxit esta recuperació i fer-la de la millor manera possible. Jo com a científic no podria ser d'altra manera que fixar-me en aquests experts. Després ja vindran altres fases en el tema de la plantació, tindrem que anar preparant abrets que puguen germinar en els propers mesos per a que d'ací un any o dos se puguen replantar, tindrem que anar a cuidar-los. Serà un treball que la gent sàpiga de molts anys. Vull dir, no és una cosa que ho fem en 5 mesos, tots mos tirem a la muntanya i ho recuperem. No, això serà feina de molts anys per a tornar a tindre les muntanyes que teníem i que les generacions que vindran, que moltes ja no ho gaudiran, pues les generacions que vinguin per lo menos tinguen pues d'ací molts anys algo semblant a lo que teníem o millor.
0: Ja saben que aquesta finestra única està destinada especialment a les persones que s'hagin vist afectades per aquest incendi del passat 25 de juliol. Les línies d'ajuda principals estan en persones físiques, ajudes per destrucció d'anys en vivenda fins a 20.000 euros, béns de primera necessitat fins a 3.000, lloguer de reallotjament i vehicle, reactivació econòmica també, ajudes per autònoms i comerç minorista 1.000 euros, treballadors en ERTO i en CEPE 360 euros i vehicles comercials. Quant a agrícola i ramadera, ajudes per explotacions ramaderes, danys en cultius de regadiu, secà, equipament i explotacions forestals. Un termini que s'iniciava el dia 10 d'agost i que estarà vigent, se podrà consultar i fer tràmits fins al dia 10 de novembre. I al marge de tot això continua l'activitat i a la setmana que ve recobrem tot el tema de les històries i historietes d'estiu. Sí, a la Vall, Javier Ferreres.
3: Després del 22 d'agost tindrem la Vall del Centenar. Tots els centenars que enguany se celebren, totes les efemèrides de 100 anys que se celebren en el poble, que en són vàries, per tant no vaig a desvelar en ninguna, però allí se desvelaran, perquè no és només que s'ha celebrat un guany, campanar, sinó que n'hi ha moltes altres efemèrides, primera biblioteca, diverses més, que anem a ficar en valor també en esta passejada.
0: I en nits d'històries i historietes se contarà la història del barri Carbonaire. Hi ha tres històries que d'ahí se poden fer fins i tot tràmits en aquests tòtems turístics que estan repartits per la ciutat. La veritat és que el tema de l'incendi ha llevat molt de protagonisme a altres assumptes dels quals anava a parlar-se en estiu, però que no poden passar desapercebuts. Què són exactament aquests tòtems repartits?
3: És com una espècie d'ordenador que estaria al mig del carrer, i una pantalla tàctil que ens donarà informació de tot tipus, no? Ara, per exemple, estarà projectant imatges en bucle que tenim carregades, però que això funcionarà en línia
1: i des d'ahir pues, podrem anar donant informació, des d'ahir la gent podrà rebre informació, o inclús des d'ahir estem intentant habilitar també que se puguen, per exemple, demanar el turno per anar a la UAC, allò de que tens que passar per la UAC, agarrar el turno per lo que siga, no? Pues des d'ahir que se puguen demanar inclús els turnos per la UAC.
4: En Caixa Laval Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa Laval y Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Laval.
6: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
0: Pues parlant de la Diputació de Castelló, que ha anunciat que reforça l'aposta per la conciliació familiar amb la concessió d'ajudes en 39 municipis de menys de 1.500 habitants. Presidenta Marta Barrachina.
7: Des del govern provincial estem amb les famílies i amb els municipis més xicotets. I per això continuem ampliant la línia d'ajudes per a les unitats de conciliació familiar. És un servei essencial per afavorir la conciliació i millorar les oportunitats de les famílies que viuen en la nostra província. Des d'aquest equip de govern, el compromís és clar i per això es reflecteix en l'increment del pressupost fins al 1 milió d'euros i la reducció també del mínim d'usuaris necessaris per a l'habilitació d'una unitat. Abans eren 3 i ara amb un xiquet o xiqueta serà suficient. Gràcies a això s'han pogut sumar 5 noves unitats de conciliació arreu de la nostra província. Ja són 39 municipis beneficiaris d'aquest servei en el que reforcem la igualtat d'oportunitats i la fixació de població a l'interior de Castelló.
0: I el PSPB-PSOE denuncia la deslleialtat del PP de la Generalitat per retallar un 15% les ajudes als polígons amb els projectes ja en marxa. Ai, si no ho ha dit Samuel Falomir.
8: Amb esta retallada el PP ha fet una cosa molt greu. Ha canviat les regles de joc amb els projectes ja en marxa. Molts ajuntaments havien planificat les obres comptant amb el 100% de l'ajuda i ara de sobte es troben que tenen que assumir una despesa que no tenien prevista. Alguns d'ells podran fer-ho, però els pobles més menuts hauran de parar les obres o llevar diners d'altres necessitats. La Generalitat no pot jugar així amb els ajuntaments. Ha de rectificar i complir amb la seva paraula.
0: Parlant d'obres, el municipi de La Llosa és un dels més actius de la zona en projectes que té en marxa. Alcalde, Ximo Llopis.
9: Una obra és el ballat de la pista de tenis i el que és també el ballat de la pista de futbol sala, que va per un costat. L'altra obra és el teixat de la part nord de lo que seria el polifuncional en lo que és la pista on se troba el polifuncional i els asseos que tenim de polifuncional i la piscina. La piscina també poder ubicar allí una orquestra fora de cara a l'estiu i tal, no tindre problemes per si mos ve una tronada, una ploguda i que mos fastidie quan fiquem les orquestes. I a part també cobrir un tros per poder accedir als asseos que estiga teixat, que també mos vindrà molt bé de cara a l'hivern. I l'altra obra també de Planipulsa, que és el local que tenim dalt de lo que és el gimnàs municipal, pues és ampliació, no?, que anem a fer també de lo que és el gimnàs. Per tant, pues són 3 obres prou importants per al nostre poble i que al final pues milloraran més pues els edificis que tenim.
0: Pues de La Llosa se n'anem a Moncofa, que tancarà la temporada de la Sala Maria Sorolla amb una exposició de Jesús Navarro, Iván Navarro i Griselda Ferrandez. I dir també que per a demà, dia 15 d'agost, el bou cerril del dissabte serà finalment de la ramaderia d'Adolfo Martín, substituint el que estava previst inicialment de la ramaderia de Raúl González. Parlem de les festes de Moncofa. Farmacias de Guardia, en Nules, Encarnación, Rambla, Diagonal 4, en la Vall, Vicente Nebot, Mestre Rodrigo Toche.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, divendres 14 d'agost del 2026. La previsió de l'oratge. Més calor.
1: L'oratge.
0: 35 graus de màxima, 22 de mínima en una jornada que tindrà la vesprada nuvolada. Pòrtic d'un cap de setmana inestable que podria deixar algun ruixat ocasional. Vent del sud-est que al llarg del dia girarà de l'oest arribant als 35 km hora. L'índex ultravioleta està en nivell 8. Una jornada pòrtic també del festiu de demà, dia de la Mare de Déu d'agost, i amb molta activitat festiva per tot arreu i especialment en els municipis costaners i també de la nostra zona, de la nostra comarca. Al marge d'això, pendents també del tema de la recuperació forestal per aquest incendi patit així en la zona. Han hagut altres també en la província de Castelló, malauradament, dies enrere. Ja saben que aquesta setmana havies començat en l'Ajuntament de la Baixa Finestra Única per tractar d'informar i de canalitzar aquestes ajudes urgents que s'han establert per l'incendi forestal. En quant a la recuperació en si, que ja sabem que també per a veure l'eclipsi de passat dimecres per nivell de preemergència 3 se va prohibir l'accés als parcs naturals, a les muntanyes, etc. De cara a anar recuperant tot allò que s'ha perdut, que l'incendi ens ha llevat Massegar, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Vall.
2: Estem donant els passos en la regidoria i en coordinació sempre en la Generalitat i sobretot en l'agent forestal que tenim associats a la nostra zona per veure quins són els millors llocs on podem actuar i on podem posar tots els esforços de la gent de la Vall i de l'Ajuntament de la Vall per a que tinga èxit esta recuperació i fer-la de la millor manera possible. Jo com a científic no podria ser d'altra manera que fixar-me en aquests experts. Després ja vindran altres fases en el tema de la plantació, tindrem que anar preparant abrets que puguen germinar en els propers mesos per a que d'ací un any o dos se puguen replantar, tindrem que anar a cuidar-los. Serà un treball que la gent sàpiga de molts anys. Vull dir, no és una cosa que ho fem en 5 mesos, tots mos tirem a la muntanya i ho recuperem. No, això serà feina de molts anys per a tornar a tindre les muntanyes que teníem i que les generacions que vindran, que moltes ja no gaudiran, pues les generacions que vinguin per lo menos tinguen pues d'ací molts anys algo semblant a lo que teníem o millor.
0: Ja saben que aquesta finestra única està destinada especialment a les persones que s'hagin vist afectades per aquest incendi del passat 25 de juliol. Les línies d'ajuda principals estan en persones físiques, ajudes per destrucció o danys en vivenda fins a 20.000 euros, béns de primera necessitat fins a 3.000, lloguer de reallotjament i vehicle, reactivació econòmica també, ajudes per autònoms i comerç minorista, 1.000 euros, treballadors en ERTO i en CP, 360 euros i vehicles comercials. Quant a agrícola i ramader, ajudes per explotacions ramaderes, danys en cultius de regadiu, secà, equipament i explotacions forestals. Un termini que s'iniciava el dia 10 d'agost i que estarà vigent, se podrà consultar i fer tràmits fins al dia 10 de novembre. I al marge de tot això, continua l'activitat. Ja la setmana que ve recobrem tot el tema de les històries, historietes d'estiu. Sí, a la Vall, Javier Ferreres.
3: Després del 22 d'agost tindrem la Vall del Centenar. Tots els centenars que enguany se celebren, totes les efemèrides de 100 anys que se celebren en el poble, que en són diverses, per tant no vaig a desvelar en ninguna, però allí se desvelaran, perquè no és només que s'ha celebrat un guany, campanar, sinó que n'hi ha moltes altres efemèrides, primera biblioteca, diverses més, que anem a ficar en valor també en esta passejada.
0: I en nits d'històries i historietes se contarà la història del barri Carbonaire. Hi ha tres històries que d'ahir se poden fer fins i tot tràmits en aquests tòtems turístics que estan repartits per la ciutat. La veritat és que el tema de l'incendi ha llevat molt de protagonisme a altres assumptes dels quals anava a parlar en estiu, però que no poden passar desapercebuts. Què són exactament aquests tòtems repartits?
3: És com una espècie d'ordenador que està allà al mig del carrer, uh-huh, i una pantalla, sí, tàctil, que ens donarà informació de tot tipus, no? Ara, per exemple, estarà projectant imatges en Google que tenim carregades, però que això funcionarà en línia i des d'ahí pues, podrem anar donant informació, des d'ahí la gent podrà rebre informació, o inclús des d'ahí estem intentant habilitar també que se puguen, per exemple, demanar turno per anar a l'OAC, aquello de que tens que passar per l'OAC, agarrar turno per lo que siga, no? Pues des d'ahí que se puguen demanar informació
1: cruces turnos para la UAC.
4: En Caixa Labay Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa Labay Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labay.
6: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló, www.dipcas.es.
0: Pues parlant de la Diputació de Castelló, que ha anunciat que reforça l'aposta per la conciliació familiar amb la concessió d'ajudes en 39 municipis de menys de 1.500 habitants. Presidenta Marta Barrachina.
7: Des del govern provincial estem amb les famílies i amb els municipis més xicotets. I per això continuem ampliant la línia d'ajudes per a les unitats de conciliació familiar. És un servei essencial per afavorir la conciliació i millorar les oportunitats de les famílies que viuen en la nostra província. Des d'aquest equip de govern, el compromís és clar i per això es reflecteix en l'increment del pressupost fins al 1 milió d'euros i la reducció també del mínim d'usuaris necessaris per a l'habilitació d'una unitat. Abans eren 3 i ara amb un xiquet o xiqueta serà suficient. Gràcies a això s'han pogut sumar 5 noves unitats de conciliació arreu de la nostra província. Ja són 39 municipis beneficiaris d'aquest servei en el que reforcem la igualtat d'oportunitats i la fixació de població a l'interior de Castelló.
0: I el PSPB-PSOE denuncia la deslleialtat del PP de la Generalitat per retallar un 15% les ajudes als polígons amb els projectes ja en marxa. Ai, si no ho ha dit Samuel Falomir.
8: Amb esta retallada el PP ha fet una cosa molt greu. Ha canviat les regles de joc amb els projectes ja en marxa. Molts ajuntaments havien planificat les obres comptant amb el 100% de l'ajuda i ara de sobte es troben que tenen que assumir una despesa que no tenien prevista. Alguns d'ells podran fer-ho, però els pobles més menuts hauran de parar les obres o llevar diners d'altres necessitats. La Generalitat no pot jugar així amb els ajuntaments. Ha de rectificar i complir amb la seva paraula.
0: Parlant d'obres, el municipi de La Llosa és un dels més actius de la zona en projectes que té en marxa. Alcalde Ximo Llopis.
9: Una obra és el ballat de la pista de tenis i el que és també el ballat de la pista de futbol sala, que va per un costat. L'altra obra és el teixat de la part nord de lo que seria el polifuncional en lo que és la pista on se troba el polifuncional i els asseos que tenim de polifuncional i la piscina. La piscina també poder ubicar allí una orquestra fora de cara a l'estiu i tal, no tindre problemes per si mos ve una tronada, una ploguda i que mos fastidie quan fiquem les orquestes. I a part també cobrir un tros per poder accedir als asseos que estiga a teixar, que també mos vindrà molt bé de cara a l'hivern. I l'altra obra també de Plan Impulsa, que és el local que tenim dalt de lo que és el gimnàs municipal, pues és ampliació, no?, que anem a fer també de lo que és el gimnàs. Per tant, pues són 3 obres prou importants per al nostre poble i que al final pues millorant més pues els edificis que tenim.
0: Pues de La Llosa se n'anem a Moncofa, que tancarà la temporada de la Sala Maria Sorolla amb una exposició de Jesús Navarro, Iván Navarro i Griselda Ferrandez. I dir també que per a demà, dia 15 d'agost, el bou cerril del dissabte serà finalment de la ramaderia d'Adolfo Martín, substituint el que estava previst inicialment de la ramaderia de Raúl González. Parlem de les festes de Moncofa. Farmàcies de Guàrdia, en Nules, en Garafé, en Rambla, Diagonal 4, en la Vall, Vicente Nebot, mestre Rodrigo Dotze.

0: hoy. Radio La Vall d'Uixó.
1: Fonteta de Besols, una altra font ben antiga, on també arribava l'aigua clara de la Nogueret. A finals del segle XIX, aquest carrer era conegut com el de la Font Nova, i ja aleshores la fonteta donava faena, perdia aigua i enfangava el carrer, encara sense empedrar. Estava adossada al mur d'un hort, l'hort de Don Fausto, prop de la casa dels Garcia, una nissaga ballera que ens regalà dos grans erudits, Honori i el seu fill Arcadi. Fins a l'any 1982, la font brollava més prop del cantó amb el carrer Eleuterio Pérez, antic de les Olleries. Aquell any fou desplaçada uns pocs metres i reconstruïda en fer l'edifici on està adossada. De la fonteta original encara se'n conserva l'aixeta, amb la cara d'una nimfa coronada amb fulles i plantes de riu, la pica i el safareig fets d'una pedra entre grisa i blavosa com la de les nostres muntanyes. I vos preguntareu, per què Besols? Conten que el nom ve d'una família que vivia just enfront, més concretament del tio Besols. Potser ell vigilava la font? Potser en feia la llei? Un bullant gavallero, qui sap? Els veïns no m'ho conten.
0: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
2: La vorera és un espai per a les persones. Per la vorera els patinets elèctrics no poden circular. Respecta les normes, protegeix els vianants i contribueix a una convivència més segura. Policia local de la Vall d'Uixó, Ajuntament de la Vall d'Uixó.
3: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
4: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
5: Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: Hoy por hoy. Pedro Blanco.

0: Què tal? Com estan? Divendres 14 d'agost del 2026. Benvinguts i benvingudes. Avui per avui, plana baixa, la ràdio La Vall d'Uixó. Ni que dir-te que és edició de l'estiu i que continuem en els 30 i tants, 4, en el dia d'avui, tot i que, bueno, s'anuncien uns dies propers que venen de calor, això sí, el calor no anem a deixar-lo enrere. Però igual de certa inestabilitat, algun ruixat s'escapa, cauen quatre gotes, després igual provoca més calor, però bueno, és el que hi ha. Equador del mes d'agost, i recta, directa i final a tope de l'estiu del 2026. Avui en la Vall s'ha fet balanç de les festes de les penyes. Regidor de policia, regidor de festes, Javier Ferreres i Ximo Zorrilla, per este ordre, parlaven del que ja són unes edicions més per a la història, les festes de les penyes, que hem tancat passat diumenge. Quant al número i les xifres estadístiques en si, Javier Ferreres, regidor de policia, comentava això.
1: Però jo crec que realment el que hem de posar en valor és que la gent del poble, les penyes, estan prenent consciència de que la festa se pot gaudir, se pot disfrutar d'ella, però se té que compatibilitzar en la gent que també no està en la festa, que està inclús treballant i, per tant, tenen dret al descans a qualsevol hora del dia, igual que tenim dret a la festa en quasi qualsevol hora del dia, no? Per tant, jo crec que aquesta disminució de les incidències que hem tingut durant les penyes és també, com dic, aquesta presa de consciència. Hem tingut 53 serveis de molèsties veïnals, hem tingut 58 delictes per alteració de la seguretat ciutadana, hem tingut 16 serveis d'emergències, hem tingut 17 controls d'establiments, incluïts el que són casals de penyes, i la part més gran han sigut les 88 denúncies de trànsit. Hem tingut 36 serveis humanitaris, que són aquests serveis que van més enllà de la seguretat vial o l'ordre públic, no? Pues, assistències que ens requereixen, pues, de persones que tenen algun tipus de crisi d'ansietat, que han tingut necessiten alguna assistència perquè són persones vulnerables en el seu llar. Hem tingut 31 serveis d'animals, estos són dels que durant tot l'any tenim, i al final en el que són accidents, no? Vials, que és el que dèiem antes, que estàvem intentant prevenir en aquestes denúncies de trànsit, pues, s'han reduït a 17 sinistres durant tota la setmana, no? Ningú d'ells d'importància.
0: Xifres bones, i com destacava Javier Ferreres, la gent que cada volta pren més consciència de que se pot estar de festa, i a la vegada respectant també a la gent que no ho està, per circumstàncies vàries, perquè treballi, perquè no tinga ganes de festa, etc. I Ximo Zorrilla, el regidor de festa, que sobretot entrava en el capítol d'agraïments, destacava, contava tot això.
2: Començaré agraint a la directiva de les penyes, a Héctor Bermúdez i a tot el seu equip, perquè no ha sigut una setmana fàcil. A pesar de tots els canvis que han hagut, la directiva s'ha adaptat a ells perfectament i n'ha proposat moltíssims. El segon que m'agradaria fer és agrair als sanitaris que han treballat durant aquesta setmana i que han atès 65 emergències durant tota la setmana. La tercera part que m'agradaria fer és agrair a totes les empreses privades que han col·laborat en les penyes de festes tal i com ho ha fet l'Ajuntament, especialment a l'Opsacons, que enguany s'ha volcat en aquestes penyes de festes, i també als mitjans de comunicació i a tot el comerç local de la nostra ciutat, que també s'ha volcat esta setmana de festes en tot el que ha passat en la nostra ciutat. A mi l'únic que em queda és, com vos dic, és donar les gràcies a totes i cadascuna de les persones, però especialment, i com també ha fet el regidor de policia, a la policia local, perquè mireu, veníem d'una setmana molt difícil on tota la plantilla de policia local va estar desplegada, i encara així la policia s'ha volcat també en esta setmana.
0: Bueno, pues això en la Vall, i se balanç avui divendres en Moncofa, les festes de Sant Roc, vespreig amb Gustavo Paradís, i també el tancament infantil de bous i bous embolats per als més menuts i menudes. Demà el bous arril en Moncofa, i de nules tenim així esperant ja la regidora de festes, Blanca Silvestre, que ens va a parlar tant de Sant Roc, Sant Bartomeu, en el programa d'estos que després ens guardem així. A la seguida seguim parlant de festes d'això i de l'actualitat de La Llosa. Arranquem.
3: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más CaixaLabai.
5: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.
0: Divendres 14 d'agost, Blanca Silvestre, regidora de festes de Nules, molt bon dia.
6: Bon dia, Vicent, moltes gràcies.
0: Jo sé que, bueno, a la que arriba abril, fiqueu la directa, ja la d'abril a l'octubre, Nules ja és un operari. Jo me vas a disculpar, però jo tots els noms així, totes les festes i seguides i per ordre, no ho sé, el que sé que fiqueu la directa. El que vull és que fiquem ordre, ara, que tenim, quines festes tenim, què ens espera, que parlem del programa que portes ahir, que parlem del dia de la crida. Que teniu ara entre mans a 14 d'agost, Blanca?
6: Bueno, Vicent, com bé dius, nosaltres des d'abril comença calendari festiu a Nules i no parem. Ens venen uns mesos molt moguts, però bueno, també molt, molt esperats i molt estimats per la gent de Nules. Uh-huh. I com bé dius, bueno, pues estem ja en plenes festes de Sant Roc, de les nostres platges, i anem a començar d'ací una setmaneta just les festes de Sant Bartomeu, les nostres festes patronals.
0: Sant Roc i Sant Bartomeu portem a la part?
6: Quasi. Bueno, quasi. De fet, enguany tenim un poc de tregua perquè hi ha com una setmana de diferència. Podem ahir descansar 4 dies abans d'agafar forces, però ha hagut anys que Sant Roc acabava el 16 i el 17 ja era la crida de festes.
0: El 17 ja teniu la crida.
6: Clar, enguany pues, ha caigut més tard. Bueno, tenim la sort de poder descansar uns dies.
0: Passam alguna coseta del Sant Roc?
6: Bueno, pues Sant Roc, com t'he dit, ja hem pogut viure coses tan xules com són les casetes obertes de la mà de l'associació Platges de Nules, que és una iniciativa que enguany ja complís 5 anys.
0: La cinquena edició era,
6: correcte.
0: Sí.
6: Que la veritat és que pues, des d'ací també agrair a l'associació Platges de Nules per seguir, no?, posant en valor el nostre patrimoni. Ha tingut una alta participació. O sigui que molt contents per aquesta part també. Estos dies hem estat vivint pues, espectacles per a gent més major, parcs infantils, i ara bueno, ens queda un poc la recta final, que és la cursa de Sant Roc de la mà de la regidoria d'Esports, que també és una data molt assenyalada i molt participativa a les nostres platges, i bueno, hi ha la part més religiosa, no?, que és pues, la processó i sa missa i processó en honor a Sant Roc i el castell d'artificis. Ahí sí que ja estem ultimant el cap de setmana.
0: I ves en un programa de festes.
6: Correcte, que després jo sé que t'agrada quedar-te'l.
0: Sí, hombre, i tant. Per cert, el disseny del llibre de festes, hi ha algo que vols comentar-nos, no?, el dia d'avui.
6: Pues la veritat és que sí, Vicent, estic molt contenta en este disseny del llibre de festes. El disseny ve de la mà de Ferran Bruno, que és un xic jove del nostre poble, ha estudiat disseny gràfic, i pense que és superimportant, no?, el paper de posar en valor la gent que tenim en el nostre poble, la gràcia que tenen per fer la seua feina, no?, i damunt l'estima que li tenen a les nostres festes. I Ferran en este llibre ha volgut juntar dos coses que són la tradició i aquesta innovació, no?, que ve de les nostres festes. En este cas, el que ha volgut plasmar un poc és que és l'element que és molt important per al poble de Nules, i és que nosaltres tenim un museu de medallística. Museu de medallística que pot ser la gent jove no estiga tan familiaritzat més enllà d'alguna excursió, no?, que ens porten en el col·legi. I clar, tenint el museu de medallística, el que s'ha volgut fer són unes medalles que representen el que són les parts fonamentals de la nostra festa, no?, i sa cultura, i sa tradició, la nostra plaça, i a través de les medalles que ha fet ell s'ha volgut plasmar i ser juntar la nostra tradició, el nostre patrimoni, en les nostres festes, no?, i sa imatge més jove i juvenil. Així que, bueno, la veritat és que tenim això, tenim que tots els elements gràfics que estan en el llibre són dels carrers de la vila, o sigui, els típics balcons estos antics de les cases de la vila de tota la vida, pues ella ha volgut agafar tots els elements que hi havia als balcons i a les finestres, als ventanals, i ha volgut plasmar-los d'alguna manera en el llibre de festes, no? Per tant, crec que és una forma pues, molt xula de representar el nostre poble d'una manera jove, d'una manera molt gràfica, i bueno, a la gent la veritat és que li ha encantat, així que jo feliç de poder treballar en Ferran, en este cas, en un dissenyador jove del nostre poble que ha fet una feina espectacular.
0: I se llibret pel que veig, Blanca, i pel que ens contes, no és només, no? No són unes meres fulles o pàgines on seguís la programació que anirà cada dia, sinó que d'alguna manera se tenen trossets d'història a les mans.
6: Correcte, correcte. A mi la veritat és que tenia clar quan vaig agafar la regidoria de festes que era algo en lo que volia treballar, era algo que volia posar en valor, no? Que no simplement siga, com bé has dit, la simple programació, sinó el poder plasmar part de la nostra història i, a més, pues, treballant en gent jove del municipi, pues, és un gust, no? El poder escoltar les seues idees, el poder veure com veuen ells també les festes, com veuen el nostre patrimoni i poder plasmar-lo i que tot el món ho tinguem a casa, pues, me pareix algo molt bonic.
0: És la primera volta que treballeu amb Ferran, Blanca?
6: Just en quan ja ens va fer el cartell de les paelles, també. Mira. També vam vindre de la seua mà i ara, pues, hem volgut continuar un poc en la seua línia gràfica. Però sí, però cada any m'agrada treballar amb una persona diferent del municipi que, bueno, pues, que ha estudiat algo relacionat amb això.
0: I donar-los aquesta oportunitat, no? Que es puguin donar a conèixer una miqueta més. No?
6: Correcte, correcte. I posar en valor, pues, això, el seu treball i les nostres festes.
0: Del dia de la crida m'has deixat caure abans, com parlàvem, que n'hi ha alguna coseta que ressenyarà algun canvi, no?
6: Bueno, enguany, Vicent, la crida sempre ha sigut un dia molt assenyalat en Nules, és el dia que tot comença, el dia que tirem el primer coet de les festes, i sí que és veritat que estos anys, pues, he estat ahí un poc parlant en les penyes, no? Que havia pegat ahí com un baixonet. Entonces hem volgut donar-li la importància que té a la crida i hem volgut que torni a ser i ser punt de trobada per a gent de totes les edats, però de veritat, no? I, clar, pues, tenim un dia que comencem la festa i com mos agrada molt a nosaltres, a les 12 del matí, però bueno, extraoficial ja l'esmorzar de bon matí, i després a les 12, pues, comença tot, tenim a Rumba Sierra, tenim la crida infantil, DJs, repartirem un mocaor oficial de les festes, anem a plantar al costat de la xopa una orquestra al mitjà de la plaça, al costat una festa tecno, o sigui que de veritat n'hi haurà algo per a tots els públics, la gent està emocionada per este dia de la crida, tot.
0: Des del primer moment,
6: comencem per tot lo alt. Vamos, que no se diga que les festes de Nules no se viuen per a tot el món.
0: O sea, algú, jo crec que no li quedarà ningú el dubte de que se viuen festes.
6: Totalment.
0: Tindrà tot a la mà, tot disponible. I com s'espera l'edició del 2026, regidora?
6: Com s'espera, com, Vicent?
0: Com s'espera de tot este, el canvi d'este que tu dius de la crida, el dir totes les festes ahí a l'abast de tot, que és el que voleu? Te pregunto això perquè també Nules, i pues ho agraïm, i algun company teu que ha estat per així, agraïm tot aquest acte que vau tindre també de solidaritat, de rebre els evacuats, tot i que el terme de Nules també ha sigut afectat, en tota la part que linda a la vall, Artana i tal, aquella presentació que se va tindre que aplaçar una setmana, s'agarra una miqueta més enganes tot això per aquest esglai que vam tindre, Blanca, o com se presenta?
6: Bueno, pues, Vicent, la veritat és que sí, van ser com així a la vall, no? Una setmana molt llarga, una setmana molt dura en la que veiem, pues, que la nostra Serra d'Espada es cremava, com bé has dit, molta part del terme municipal de Nules s'ha cremat, nosaltres, bueno, pues, per sort no vam ser desallotjats de les nostres cases, però sí que vam ser punt d'acollida, no? De gent d'Artana, de gent de la Vilavella, i bueno, hem pogut viure en primera mà el que també és això, no? Que la gent hagi d'estar fora de les seues cases, damunt en el cas d'Artana, pues, se va allargar més de lo previst, però bueno, també el donar les gràcies, no? Al poble de Nules per estar a l'altura, per la seua solidaritat i per, pues, estar a la mà de qui necessitava ajuda, que crec que és molt important. I com bé dius, pues, això a nosaltres ens va pillar en el dia que teníem la presentació de la reina i les dames de les nostres festes. Va ser just i se dissabte, però bueno, davant la situació no van tindre dubtes de parlar en elles, de parlar en les seues famílies, van estar més que a l'altura, van estar allí totes ja en el moño fet i maquillades, però se'n van vindre al poliesportiu a ajudar en allò que fera falta. I això va passar a un segon pla completament. Sabíem que quan ho farem, ho faríem encara amb més ganes, no? Quan s'hagués ja solucionat aquesta situació, i així va ser. El divendres següent vam poder, damunt era just el dia que Artana tornava a casa també, no? Que ja va ser com, bueno, ja està tot el món en sa casa, està tot el món bé, que al final és lo important, i ja vam poder gaudir, no? D'aquesta presentació de les festes. És veritat, bueno, pues que a mi, enmig de tot el jaleo, pues me va tocar fer una roda de premsa de festes, no? I jo li deia a la cap de premsa, dic, mare, és que a mi ara mateix no m'avellís ni parlar de festes, perquè al final, pues...
0: Però no tenies el cos per això.
6: Correcte, estaves tan involucrada en tot el que estava passant al teu voltant que era la realitat en aquest moment,
0: sí.
6: Però bueno, per sort, pues, tot va tornant un poc a la normalitat després d'esta desgràcia que ens ha tocat viure ací a la comarca, i ara ja, pues, ara ja en ganes de viure les nostres festes, clar que sí.
0: I que li diu la regidora de festes a la gent que puga estar escoltant-nos i que sàpiga, bueno, pues, que ha arribat a trecar en aquest moment de socialitzar, de compartir i d'ensenyar-li també les dents a l'estiu. No només va ensenyar-nos l'estiu a nosaltres en aquestes temperatures, nosaltres també tenim ganes, no?, de compartir i de gaudir, Blanca.
6: Exacte, Vicent, com bé dius, és veritat que estem passant un estiu de molta calor, però bueno, i esta calor la veritat és que se du millor si te trobes ahí al mesón per fer-te una cerveseta amb els amics, no? Ahí pareix que fa calor, però se passa més a gust, escolta, se passa més a gust. Per tant, pues bueno, convidar com sempre a tota la gent que ens pugui estar escoltant a viure les nostres festes. Tenim una programació molt completa, tenim una programació molt diversa per a coses, per a gent de totes les edats, amb coses pues, com poden ser orquestres, tributs, no? Enguany també hem volgut apostar molt per aquest tipus de música perquè al final és algo que agrada a la gent més major com a la gent més jove, i és un poc el que volem que estiguin les festes de Nules, no? Convertir-les en un punt de trobada per a gent de totes les edats. Per això, bueno, pues també el donar-li tanta importància a actes com la crida, com el sopar de germanor, com les disfresses, que al final pues són ese punt de trobada que any rere any pues volem conservar i volem promocionar, per així dir.
0: Alguna cosa me destacaries de, ja que tens el programa per ahí, si n'hi ha algo molt en concret que sí que volgueres matisar o comentar pel motiu que siga d'enguany, Blanca?
6: Bueno, en realitat, Vicent, també hem volgut mantindre un poc els actes que ja estaven, no? Per això de donar-li pues, a les nostres festes les característiques en les que sempre es fan, no? Mm. Després, pues, lo que he dit un poc, el convidar a la gent a les nostres vesprades de bous, al nostre meson, que hi ha totes les vesprades música en directe. Després també, correcte, el veure la programació i veure que tantes penyes seguissin volent participar i volent aportar el seu granet d'arena, pues, ja estiga patrocinant un bou, una discomòbil, una orquesteta.
0: 50 i pico, vora 60, és possible que hagi vist jo de penyes dic en lo que és l'estructura d'escadafals a la plaça Blanca?
6: Sí, correcte, però bueno, això normalment qui té carafal és la gent més major, és a dir, la gent que per tradició des de fa molts anys sol tindre carafal. Després n'hi ha moltíssimes més penyes de gent
0: no,
6: més jove.
0: És a dir, que no planten carafal allí, però que
6: igualment que pues, viuen la festa del bou, exactament.
0: Vaig veure, te ho comento, perquè vaig veure lo que és el plano este,
6: m'has
0: quedat sorprès de la gent que plantava el seu carafal allà a la plaça.
6: I mira que la nostra plaça és molt gran.
0: A la plaça i als voltants, perquè si no ja no cabíeu, eh?
6: Correcte, sí, sí. De fet, si ampliarem el recorregut, vamos, jo crec que molta més gent voldria posar el carafal, perquè al final pues, la nostra plaça, pues, jo ho he de dir, no? És una plaça de primera, és una plaça que dona goig vore a les vespraes i les nits de bou, i dona goig el que siga punt de trobada per a tanta gent del nostre poble.
0: Pues fantàstic. Què afegim, Blanca Silvestre, regidora de festes?
6: Bueno, Vicent, pues poca cosa més, no? El agrair-te tornar a estar ací, podent donar veu a mi en particular, però jo sóc un altaveu de tota la gent del nostre poble que gaudís les festes, que viu les festes, que ja veig a molta gent jove quan vaig pel poble limpiant, no?, el castell i organitzant en sofàs amunt, avall, que venen ja pues, gent a apuntar-se a l'Ajuntament de «Ai, quan he de vindre per els tiquets del sopar de germanor», no? Així que ara pues, estem vivint també aquesta prèvia que a mi m'agrada, que són esos nervis de preparar ja el convoi, d'estar en els amics, en les amigues, en la disfressa també, he vist alguna foto de penyes preparant la disfressa, així que ara estem pues, en esa prèvia de tindre moltes ganes d'afrontar la setmana de festes i bueno, pues, des d'ací, com he dit abans, convidar a tot el món a vindre a Nules, a gaudir amb nosaltres, que som gent molt maja i molt simpàtica a les nostres festes, i que segur que els acollirem amb moltes ganes i alegria.
0: Però ese llibre de disseny de Ferran Bruno i se queda així, eh?
6: Correcte, i se ja per a tu.
0: Moltíssimes gràcies, Blanca Silvestre, per haver-nos visitat. Que vaja tot molt bé i estarem en contacte. Bon dia.
6: Moltes gràcies.
7: Yo combino.
8: Ella combina.
7: Todos podemos combinar.
8: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
7: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
8: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
7: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
8: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
7: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
8: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
9: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
5: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
0: I anem a parlar ara amb l'alcalde d'un municipi que en eclipse o sense eclipse és sempre molt bonic, els 365 dies de l'any, però especialment el terme és preciós quan està tot inundat d'aigua. Jo no ho diré bé, ella, ara veureu com us ho conta millor. No és ara el moment, perquè ara bueno, hem passat per el tema dels melons i tal, però quina època de l'any, senyor alcalde de la Llosa, Ximollopis, bon dia.
10: Bon dia.
0: Quina és l'època de l'any, Isa, que per a fer fotos és meravellós el terme que teniu? Quan està tot inundat, quan és?
10: Bueno, el terme és bonic tot l'any, que jo com a alcalde tinc que defendre el meu poble tot l'any. Però bueno, jo ja sé a què te refereixes.
0: Sí, per fer-hi xapotos, tu ja saps quina vull dir.
10: I te refereixes a la zona d'hivern, no? Sí. De novembre a febrer, que és quan s'inunda totes les terres on està ara l'arròs, on està els melons, pues s'inunda tota la zona de la Marxal, i bueno, i la veritat que és una xicoteta albufera, no?, que tenim ahí durant l'hivern. La veritat que les fotografies són impressionants, i bueno, jo ja sé que te referixes a aquesta època tan bonica que tenim així, en la localitat.
0: Això és, crec, un concurs que un dia, crec, si no recorde mal, havies dit, pues potser m'ho pensaré i tal, que seria convenient, que la Llosa fereu ahí un concurs només de fotos bueno, del vostre terme,
10: I ja te vaig dir que t'agarrava la paraula i enguany ho ficarem en marxa.
0: Molt bé.
10: Enguany, aprofitant que tenim ara l'oficina de turisme i tenim que fer coses de turisme,
0: sí, senyor.
10: Ja te dic que aquesta idea que menorades en el seu dia l'anem a ficar en pràctica ja este any i farem aquest concurs de fotografies de tota la zona de la marxa.
0: Alcalde, poc a poc anem deixant enrere i assumint, clar, que tampoc ens queda altra, no? Tot i aquest esglai que ens va proporcionar aquest incendi que arrencava el 25 de juliol. Fruit d'això, després ve el tema de les ajudes, d'empatitzar, i per exemple llegia en el vostre xarxa l'alcalde el tema de compartir o facilitar la piscina de la Llosa, igual que fèieu en Xilxes, però per altres motius de bona vecindat, que diríem en este cas a la gent de la Vilavella, perquè també ho necessita. I això crec que n'hi ha algo més que m'apuntaràs avui, Ximo.
10: Sí, bueno, ahí al final tenim que ser solidaris, no? I l'alcaldessa Anna me va quedar el dilluns a la Sant Demà, pràcticament, que ja estaven en la localitat i en Meximo, mira, a veure si me pots ajudar en el tema de la piscina i tal. I, bueno, i al final li vaig dir, pues mira, sóc ben fàcil i ben ràpid, no? Al final fem un conveni paregut al que han fet en Xilxes, firmem, i així, pues, els veïns de Vilavella pues, també se poden aprofitar de vindre així a la piscina de la Llosa, no? La veritat és que ràpidament pues li vaig anar la paraula i li vaig ajudar, i bueno, ja estan venint, no? Pues pràcticament els veïns de Vilavella així també a disfrutar a la piscina. Encara no havien passat dos dies, me torna a quedar l'alcaldessa i també el regidor. Ximo, necessitem més ajuda? A veure, què necessiteu? El que faci falta, com dieu en la vall. I dic, què necessiteu? Pues que tenim un problema en l'equip de futbol, que no sabem on entrenar, que no sé què. Pues bueno, pues al final lo mateix, sempre també no té conveni. L'equip de Vilavella de futbol està venint també així al camp de futbol de la Llosa a entrenar i a utilitzar-lo, i bueno, i la veritat que hi estem, no? Jo crec que n'hi ha que ajudar als pobles de la nostra comarca, pobles veïns, i en este cas mos ha demanat ajuda a la Vilavella, i bueno, i ahí hem estat ajudant-los en allò que podem i en allò que mos demanen, que ven que des de l'Ajuntament de la Llosa es poden facilitar.
0: Pues mira, per seguir un poc el fil, preguntar-te ara pel tema del control de les parcel·les agrícoles abandonades, que per a res vull fer-lo lligar en el tema de l'incendi, però sí per prevenció, per precaució, quantes voltes hem dit que quan més net estiga i puguem nosaltres ajudar. Clar, és cert que després vinga un cafre, no?, i passe com en el tema de la baixa, és que al final se confirma. Per excepció d'això, alcalde, control de parcel·les agrícoles abandonades, terme de la Llosa.
10: Sí, bueno, això és una ordenança que ja aprovarem ja pues, fa 2 o 3 anys, que ficarem en marxa, que hem anat tots els anys comunicant als propietaris que tenen les parcel·les abandonades que les vagin netejant. La veritat que alguns les netegen, però a altres és complicat, no?, el trobar el propietari o buscar la manera de que les puguen netejar. I per tant, ahí, pues, bueno, pues ara pues, hem trobat un altre camí, per dir-ho d'una altra manera, en el que hem fet la publicació en el BOP, i a partir d'ahí pues, bueno, pues, ja notifiques que limpien o si no entra l'Ajuntament a netejar la finca. No? Jo crec que és precís, a part de totes les queixes que tenim del que realment cultiva el seu hort o cultiva la seva finca, que se queixa perquè té problemes en els conills, perquè té problemes en les plagues, que per estar perdut a l'hort del costat li entren al seu hort. És necessari que se faci aquesta neteja i sumem-li el tema també de la preocupació dels incendis, no? De que se pegui foc una parcel·la i al final faci mal a les finques del voltant. De xina que ho hem unit tot, i fer mitja publicació uh-huh. en el BOP, i a partir d'ahí pues, bueno, pues, l'Ajuntament està fent aquest grandíssim treball que està fent la policia local i l'arquitecte municipal, en el que estem enviant ja cartes, ja portem a Xina ja 2 mesos, enviant cartes als propietaris per a que netegen aquestes finques abandonades. La veritat que la resposta està anant bé, ja n'hi ha moltes finques en el terme municipal que estan netes, que ja s'han netejat, i les que no, pues, bueno, pues al final a setembre entrarem l'Ajuntament, les netejarem i anem a intentar no tindre pues, les menys finques perdudes possibles dins del terme municipal de la Llosa. Al final està clar que, bueno, que alguna persona sempre se molesta perquè l'obligues a netejar la finca, però bueno, jo crec que conforme estan passant tot el tema d'incendis, conforme està tot el tema de plagues perquè n'hi ha més calor, conforme està cada vegada que tenim més conills i més problemes en el tema dels conills, de cara a arrossegar les collites, els tarongers, sí. I tota la problemàtica que tenim que actuar, i bueno, jo hem ficat aquesta iniciativa en marxa que veiem que, bueno, que la majoria de la gent ho aplaudís, no? Perquè aquells que encara volen dedicar-se a l'agricultura ho aplaudissin, i bueno, i això és el camí que volem seguir.
0: Relacionat amb això, però no exactament el mateix, neteja i reparació de sequies, alcalde.
10: Sí, bueno, sí, és que és algo curiós, ¿vale? L'Ajuntament de la Llosa, no? Quan tenim la Font Redona, pues tenim una red de sequies municipal, i dins red de sequies municipals, el que hem fet gràcies als tallers d'empleo és reparar-les tota la red de sequies municipals que tenim en el nostre terme, no? I per tant, pues, bueno, pues ahí els tallers d'empleo pues, van treballant, van reparant, van millorant, i bueno, realment crec que igual ja tinc d'anar a guai d'alcalde, vull dir que farà més de 20 anys que realment no s'hagi fet aquest grandíssim treball de reparar totes les sequies municipals. I ara nosaltres, en aquests 2 anys, pues, hem sigut capaços de reparar-les totes.
0: Pues parlant de reparar, perquè ixa és la clau, ixa és la paraula, jo no sé, no he comptat, i mira que tu saps que m'agrada ixa zona, no he comptat quantes fustes teniu ahí en ixe passeig de la mar, però escolta, heu reparat una a una totes les madires, totes les fustes?
10: Pues sí, mira, aixina és. La veritat que després de ja saps, de que jo sóc que reivindique a coste sempre que mos reparen, que mos arreglen i tal, i la veritat que no tenim molta resposta, pues al final ven que bueno, que és perdre temps al final, pues bueno, la meva iniciativa i després de, bueno, també tindre xeixes, no?, per part de costes, de al final autoritzamos a que puguen ficar ese xiringuito en la mar, de dir, mira, pues bueno, pues per lo menos mireu a veure si d'algun puesto teniu que retirar maderes de passarel·les, mos les deixeu així en la llosa, nosaltres les reciclarem i farem aquesta gestió de reciclar i a la vegada reparar tot el que són les maderes de la passarel·la de la llosa. I els tallers d'empleo, aprofitant que tenim els tallers d'empleo, han fet aquest treball, s'han reparat, s'han llevat, s'han ficat totes les maderes que estaven trencades de tota la passarel·la, que han sigut moltíssimes. Hem pintat ja la meitat de la passarel·la també en pintura de tractament, bueno, anar de vacacions al taller de pintura torna el dilluns, el dilluns torna a pintar el que falta, i bueno, ja anem a intentar, i més ara ja en ese objetivo de ser poble turístic y de haber conseguido lo que es la oficina de turismo, de portar ese mantenimiento de lo que es toda la pasarela de la mar, perquè ven que costes per nova regla, pues bueno, pues al final nosaltres volem tindre les coses a ser, volem tindre les coses que siguen en condicions i per tant l'Ajuntament, pues bueno, farem aquest esforç per a que siga ben arreglada tota la passarel·la de la mar.
0: Molt bé, i arrel d'això, preguntar-te ara per altres qüestions, per exemple, i clar, ara quan te fas aquesta pregunta la gent dirà, ai, pues a mi a casa també me passa igual, o des que arriba l'estiu no te... La recepció en este cas de, per exemple, la senyal de la televisió, perquè teniu una subvenció de la Diputació per millorar tot este tema. Sembla que l'estiu, Ximo, no ajuda massa per a aquestes qüestions, no? Quin és el cas de la Llosa?
10: No, ajuda gens. La veritat que nosaltres, des que se va canviar el tema d'analògic a TDT, vam tindre molts problemes en la localitat pel tema de senyal de televisió. La senyal d'ací de la Llosa se rep de lo que és l'antena del Bartolo, i és molt dèbil la que plega així ja a la nostra població. D'ahir que demanem l'ajuda, la Diputació de Castelló us col·loca una antena que fa d'alguna manera d'amplificador de la

0: falta millorar-ho més, no? Entonces, en esta última subvenció que així de la Diputació de Castelló la sol·licitarem, doncs una llengua i 1.700 euros, se va a canviar l'antena, que se va a canviar l'antena, una antena que ens diuen que serà millor, esperem que siga així, i a la vegada anem a ficar també un split, un aire condicionat en el mateix, diguem, quartet on estan tot el sistema este de la recepció de la televisió, sí, per a intentar de que sempre tinga la mateixa temperatura i que així no varie tot el problema de la senyal de televisió, no? Sabem que en estiu molt se mesclen també moltes senyals de Palma Mallorca, de Menorca, de no sé què, i clar, i al mesclar-se tantes, pues fa que realment se pixelen i no se puguen veure algunes canals. I bueno, i en això estem, vull dir que per l'empresa que seu ha quedat és l'Egnor, estem a l'espera ja de que comenci els treballs i a veure si podem solucionar d'una vegada tota aquesta problemàtica que tenim en el tema de lo que s'ha replegat la senyal de televisió.
1: Pues parlant de treball i parlant d'obres, les del pla Impulsa, la idea que porteu en el municipi, alcaldes, a veure si es poden licitar ja de cara a setembre.
0: Sí, sí, la veritat que bueno, després de la modificació que ha fet la Diputació de Castelló, de que puguem ja traure licitar ja en este any obres, volem començar quan antes. La veritat que tenim dos obres del Plan Impulsa, que realment una obra és tot el tema del ballat de la pista de tennis que tenim a la zona de xoc, un ballat també de lo que és la pista de futbol sala, i després també, pues bueno, el techat de la part exterior d'on està el polifuncional, ahí que unís, en este cas el polifuncional, en els asseos que tenim de polifuncional i de la piscina municipal, per a que també, pues bueno, pues la gent que puga passar d'un edifici a l'altre, en cas de que n'hi hagi pluja, puga passar i no se puga banyar, i a part també que mos valga com a, diguem, lloc de refugi d'alguna manera de cara a l'estiu, quan fiquem les orquestes a la part de fora, de cara de que si hi ha alguna ploguda, pues, bueno, pues, realment l'actuació puga seguir, no?
1: Això se, tant, tindre, pues, bueno, això se diu tindre un plan B.
0: Sí, bueno, la veritat és que nosaltres ahir en el polifuncional hem anat invertint diners poquet a poquet, i cada vegada, bueno, veiem com se va quedar millor aquesta zona, una zona de festes que molts pobles del costat ja mos copien, no? Ja podem veure com altres pobles del costat en guany des del pla provincial ja porten que també van a fer un polifuncional i altre, i bueno, la veritat que sempre és un orgull, no?, de que nosaltres fem obres, fem iniciatives i veure que els pobles del costat molt van copiant.
1: I algun altre poble, una miqueta més gran, que també tindria que copiar-vos, però que de moment no ho fa. El vaig a deixar-ho ahí, per lo menos avui, alcalde.
0: No entrem en aquestes polèmiques, però bueno, sí, la veritat que falta molt fa.
1: Una altra pregunta, perquè he vist per ahí per el tema. Alguna volta has comentat algo, lo de l'ascensor de l'edifici del gimnàs, al final què?
0: Bueno, pues estem en ello ja. La veritat és que ahir mos han aprovat la subvenció de l'ascensor. La veritat que lo que és l'ascensor, perquè tampoc mos donarem molts diners, entra dins de lo que serà la contractació que se va quedar Otis, que mos instal·larà l'ascensor. L'obra l'estem fent dins de lo que són els tallers d'empleo i, bueno, ja està fet el foso, ja s'ha migonat, estan ja pujant les parets i, bueno, la veritat que la idea és que ara a final de mes de setembre les obres estiguen acabades i ja que en setembre o a primers d'octubre vinguin a instal·lar ja l'ascensor. És una obra que la tenim que tindre acabar antes del dia de final de novembre i, bueno, la veritat bueno, que ho estem coordinant bé per a poder tindre ja realment acabat. A més, ahir tenim també demanar una subvenció a la Diputació de Castelló, que també és del Plan Impulsa, en aquest cas en tema de mancomunitat, en la que arreglarem la planta de dalt de lo que és gimnàs, en la que farem una ampliació i, bueno, ens vindrà molt bé l'ampliació, a més de tindre l'ascensor.
1: Pues vull que tanquem esta conversa parlant, o que m'escontes l'última del tema de festes, que ja sé, ja me consta, però ja ho vam xerrar també, que estava tot molt, molt avançat i tot preparat, però pràcticament pues, que arribin i a disfrutar-les, no?
0: Sí, bueno, la veritat que ja tenim enviat la programació de festes a la impremta, estem a l'espera, està de vacances la impremta, també tenim que dir-ho, la setmana que ve s'incorporen, la setmana que ve imprimiran els llibres de festes, nosaltres el dia 24 i 25 volem eixir ja a repartir-los a totes les cases, com sempre fem des de l'Ajuntament, ens peguem ahir la curra, totes les vesprades, dos vesprades, d'anar casa per casa repartint el programa de festes junt a la reina, dama i els xiquets, que també són festerets, i bueno, i la

0: La veritat que, bueno, pues hi ha molta il·lusió del dia 29 que comença aquesta presentació de la Regina i després ja, pues del 3 de setembre al 13 de setembre, que, bueno, que tindrem ja tot el que seran, pues totes les festes patronals. Per tant, pues bueno, molta il·lusió per a que la gent també pues puga organitzar-se, puga disfrutar i, bueno, puguem disfrutar tots d'unes bones festes.
1: Pues alcalde de la Llosa, Ximo Llopis, mil gràcies per haver repassat l'actualitat del municipi, que vaja tot bé i acabem bé aquestes obres que porteu en marxa, aquests projectes, i això, que aquest estiu no mos depare més sofocos, que mos depare alegries, i això és tot el que vulga.
0: Bueno, pues sí, la veritat és que el sofoc ja no en tinc prou, que ja en tinc prou en el cendi de la vall i tot el que mos ha passat. Ara ja mos toca veure una època més de disfrutar i, bueno, ja veure si el que queda d'estiu, pues tot el món que disfrute al màxim, que bueno, que realment per això està l'estiu, per intentar disfrutar-lo i fer vacances, que és el que s'ha de fer.
1: I en la tardor, perquè ara no, anem a donar-li temps, però en la tardor recorda-me que hem de fer balanç.

0: I benvinguts, passem de les 2 de la vesprada en este divendres 14 d'agost del 2026, 33 graus de temperatura, continuarà el calor també en el cap de setmana, però això sí, la novetat és que la inestabilitat en l'horatge pot arribar en forma d'algun ruixat ocasional de certa intensitat al llarg del cap de setmana, començant per la vesprada de demà dissabte. Al marge del que ens porta la climatologia, el calor no va a anar-se'n, estem en els dies centrals del mes d'agost i un dia avui d'este divendres 14 que en el cas de la vall s'ha aprofitat per a fer balanç de la passada edició de les penyes en festes. Regidor de policia i regidor de festes Javier Ferreres i Ximo Zorrilla per aquest ordre avui feien ese balanç i això és el que contaven. Es comencem amb el regidor de policia Javier Ferreres.
1: Però jo crec que realment el que hem de posar en valor és que la gent del poble, les penyes, estan prenent consciència de que la festa se pot gaudir, se pot disfrutar d'ella, però se té que compatibilitzar en la gent que també no està en la festa, que està inclús treballant i per tant tenen dret al descans a qualsevol hora del dia, igual que tenim dret a la festa en quasi qualsevol hora del dia, no? Per tant, jo crec que aquesta disminució de les incidències que hem tingut durant les penyes és també, com dic, aquesta presa de consciència. Hem tingut 53 serveis de molèsties veïnals, hem tingut 58 delictes per alteració de la seguretat ciutadana, hem tingut 16 serveis d'emergències, hem tingut 17 controls d'establiments, incluïts el que són casals de penyes, i la part més gran han sigut les 88 denúncies de trànsit. Hem tingut 36 serveis humanitaris, que són aquests serveis que van més allà de la seguretat vial o l'ordre públic, no? Pues, assistències que ens requereixen pues, de persones que tenen algun tipus de crisi d'ansietat, que han tingut necessiten alguna assistència perquè són persones vulnerables en el seu llar. Hem tingut 31 serveis d'animals, estos són dels que durant tot l'any tenim, i al final en el que són accidents, no? Vials, que és el que dèiem antes, que estàvem intentant previndre en aquestes denúncies de trànsit, pues, s'han reduït a 17 sinistres durant tota la setmana, no? Ningú d'ells d'importància.
0: Consensació ciutadana, per tant, és el que se desprèn de les paraules que acabem d'escoltar de Javier Ferreres, per la seva banda, el regidor de festes, Ximo Zorrilla, també feia balanç, però especialment feia els agraïments. Agraïments a una setmana de festes que, com saben, no va començar en un període fàcil per tot allò, dice incendi de la vall del 25 de juliol. Ximo Zorrilla.
2: Començaré agraint a la directiva de les penyes, a Héctor Bermúdez i a tot el seu equip, perquè no ha sigut una setmana fàcil. A pesar de tots els canvis que han hagut, la directiva s'ha adaptat a ells perfectament i n'ha proposat moltíssims. El segon que m'agradaria fer és agrair als sanitaris que han treballat durant aquesta setmana i que han atès 65 emergències durant tota la setmana. La tercera part que m'agradaria fer és agrair a totes les empreses privades que han col·laborat en les penyes de festes tal i com ho ha fet l'Ajuntament, especialment a l'Oxacons, que enguany s'ha volcat en aquestes penyes de festes, i també als mitjans de comunicació i a tot el comerç local de la nostra ciutat, que també s'ha volcat esta setmana de festes en tot el que ha passat en la nostra ciutat. A mi l'únic que em queda és, com vos dic, és donar les gràcies a totes i cadascuna de les persones, però especialment, i com també ha fet el regidor de policia, a la policia local, perquè mireu, veníem d'una setmana molt difícil on tota la plantilla de policia local va estar desplegada, i encara així la policia s'ha volcat també en esta setmana.
0: Pues és també en Moncofa, avui tindrem el vespreig amb Gustavo Paradis, i en Moncofa ja sabem que la sala Pleamar acull l'exposició Pintors de Moncofa, Art a la vora la mar, una mostra col·lectiva amb obres de diferents artistes locals. Festes en Nules també, que estan en marxa la de Sant Roc, a punt de començar les patronals. Avui rebíem la regidora de festes, Blanca Silvestre, orgullosa d'aquestes festes i orgullosa també de l'autor en guany del llibret, un jove talent del municipi de Nules.
3: Bueno, pues estem ja en plenes festes de Sant Roc, de les nostres platges, i anem a començar d'ací una setmaneta just les festes de Sant Bartomeu, les nostres festes patronals. Fet, enguany tenim un poc de tregua perquè hi ha com una setmana de diferència. Podem ahir descansar 4 dies abans d'agafar forces, però ha hagut anys que Sant Roc acabava el 16 i el 17 ja era la crida de festa. Estic molt contenta en este disseny del llibre de festes. El disseny ve de la mà de Ferran Bruno, que és un xic jove del nostre poble, ha estudiat disseny gràfic i pensa que és superimportant, no?, el paper de posar en valor la gent que tenim en el nostre poble, la gràcia que tenen per fer la seva feina, no?, i damunt l'estima que li tenen a les nostres festes. I Ferran en este llibre ha volgut juntar dos coses que són la tradició i aquesta innovació, no?, que ve de la mà de les nostres festes. En este cas, el que ha volgut plasmar un poc és que és l'element que és molt important per al poble de Nules, i és que nosaltres tenim un museu de medallística. Museu de medallística que pot ser la gent jove no estiga tan familiaritzat, més enllà d'alguna excursió, no?, que ens porten en el col·legi. I clar, tenint el museu de medallística, el que s'ha volgut fer són unes medalles que representen el que són les parts fonamentals de la nostra festa, no?, esa cultura, esa tradició, la nostra plaça, i a través de les medalles que ha fet ell s'ha volgut plasmar i ser juntar la nostra tradició, el nostre patrimoni, en les nostres festes, no?, i esa imatge més jove i juvenil. Així que, bueno, la veritat és que tenim això, tenim que tots els elements gràfics que estan en el llibre són dels carrers de la vila.
0: I una presentació de la Regina que se va voler alterada perquè justet 17 dies com va començar l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, el terme de Nules també va resultar afectat. Afortunadament no va tindre necessitat de ser evacuada la població, però sí que en Nules va estar la gent, per exemple, de la Vila Vella i d'Artanau. I ens ho contava Blanca Silvestre.
3: Molta part del terme municipal de Nules s'ha cremat. Nosaltres, bueno, pues per sort, no vam ser desallotjats de les nostres cases, però sí que vam ser punt d'acollida, no?, de gent d'Artana, de gent de la Vila Vella, i bueno, hem pogut viure en primera mà el que també és això, no?, que la gent hagi d'estar fora de les seues cases. Damunt, en el cas d'Artana, pues se va allargar més de lo previst, sí. Però bueno, també el donar les gràcies, no?, al poble de Nules per estar a l'altura, per la seva solidaritat i per pues estar a la mà de qui necessitava ajuda, que crec que és molt important. I com bé dius, pues això a nosaltres ens va pillar en el dia que teníem la presentació de la reina i les dames de les nostres festes. Va ser just i ser dissabte, però bueno, davant la situació no van tindre dubtes de parlar en elles, de parlar en les seues famílies, van estar més que a l'altura, van estar allí totes ja en el moño fet i maquillades, però sí, Se'n van vindre al poliesportiu a ajudar en allò que fera falta.
4: En Caixa Labay Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
5: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año.
4: Más horario, más servicio, más.
6: Y en Caixa Labay Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labay.
7: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: Festes per tot arreu en la Llosa. S'ha enviat ja el programa impremta la propera setmana. En breu començarà a repartir-se i a gaudir-les. De fet, les festes de la Llosa condicionen sempre l'inici del curs escolar, que en la Llosa se retrasa uns dies. Alcalde Ximo Llopis.
8: Sí, bueno, la veritat que ja tenim enviat la programació de festes a la impremta. Estem a l'espera, està de vacances la impremta, també hem de dir-ho, la setmana que ve s'incorporen. La setmana que ve imprimiran els llibres de festes. Nosaltres el dia 24 i 25 volem eixir ja a repartir-los a totes les cases, com sempre fent des de l'Ajuntament. Ens peguem ahir la curra, totes les vesprades, dos vesprades, d'anar casa per casa repartint el programa de festes junt a la reina, dama i els xiquets, que també són festereig. I bueno, i la veritat que, bueno, pues hi ha molta il·lusió del dia 29 que comença aquesta presentació de la Regina, i després ja, pues del 3 de setembre al 13 de setembre, que bueno, que tindrem ja tot el que seran pues totes les festes patronals.
0: I ara en la Llosa, que s'està fent és el de sentar aquestes parcel·les agrícoles per a que no estiguen abandonades, una neteja que també ens contava l'alcalde.
8: Estan anant bé, ja n'hi ha moltes finques en el terme municipal que estan netes, que ja s'han netejat, i les que no, pues, bueno, pues al final, a setembre, entrarem l'Ajuntament, les netejarem i anem a intentar no tindre pues, les menys finques perdudes possibles dins del terme municipal de la Llosa. Al final, està clar que, bueno, que alguna persona sempre se molesta perquè l'obligues a netejar han hecho echar la finca, pero bueno, yo creo que conforme están pasando el tema de incendios, conforme está todo el tema de plagues, porque ni hay más calor, conforme está cada vez que tenemos más conills y más problemas en el tema de los conills, de cara a arrossegar les collites, estarongers, sí, y toda la problemática que tenim que actuar.
0: Parlem ara de la Diputació de Castelló, que reforça la flota de vehicles del Consorci Provincial de Bombers. Diputat David Vicente.
9: Des de la Diputació de Castelló reforcem la flota de vehicles del Consorci Provincial de Bombers per a continuar millorant la capacitat de resposta davant d'una emergència. Un esforç que es tradueix en 7 nous vehicles amb una inversió que supera de 1,3 milions d'euros.
0: I acabem parlant d'esports. La UD demà té un nou bolo de pretemporada. Esta volta jugaran Torrent, Ruper Izquierdo.
10: Estem ja en l'equador de la pretemporada. La UD continua carregant bateries de cara a l'inici de temporada, aquesta temporada que començarà a l'estadi el diumenge dia 6 de setembre. I bueno, demà juguem el tercer amistós, el primer a domicili, juguem en Torrent, un equip que enguany enfrontarem a ell, ve d'estar tres temporades a segona ref, i serà un dels rivals importants en esta temporada. I bueno, i demà serà, malgrat ser un partit amistós, pues serà una bona pedra de tot. El partit serà a les 9:30 en el Sant Gregorio de Torrent.
0: Les farmàcies de Guàrdia, en Nules, Encarnación Rambla, Diagonal 4, en la Vall Vicente Nebot, al carrer Mestre Rodrigo 12.